El semideus, chuchen. El semideus, el semideus. El semideus controla.